0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat, però tu també.

estar seguint la nit busquen la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Σου.
1: D'avui i d'ahir.
2: Bueno.
1: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
1: Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. No.

0: you've got.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música. Per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquestes festes de la cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la cinta 2026 a Smashport Center. Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines. Premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646-79-72-38 o a la carretera simpàtica 89. Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon gran eslam la cinta 2026 a Smashport Center.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 i servinta, per alguna cosa serà.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pichorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
7: Imagina Ràdio. Wow.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
3: concert de Diez.
5: Ja ens van passar el concert plural.
4: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte 12 de setembre,
3: Ginestà.
4: Escó Batega.
3: Escó Batega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.
8: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mac Mayor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mac Mayor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Enrique Iglesias.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 34 i 49 anys a l'Aldea amb més de 600 samarretes esportives presumptament falsificades. El cos policial va intervenir 646 samarretes esportives de diferents equips i models que presentaven indicis de falsificació. Els fets van tenir lloc pels vols de les 5 de la tarda en el marc d'un control de pas a la P7 al terme municipal de l'Aldea. Els agents van inspeccionar un vehicle ocupat per dues persones que presentava una càrrega aparentment considerable a la part posterior i tenia els vidres posteriors enfosquits. I van localitzar 7 sacs de grans dimensions amb nombroses peces de roba. Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. Segons han indicat, Almaraz només intenta guanyar temps esperant un canvi de govern a PP i Vox que li doni possibilitat d'accedir a les seves peticions. Un preu fix pel quilowatt, la reducció de la taxa d'enresa i una disminució de la pressió fiscal. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb 4 propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb Un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb Una Hora de Felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi Caben, que oferirà 3 funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres dia 28.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 38, 39 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
6: Avi, de la dona, per ser molt fort.
7: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
8: Rossend Margalef, la mel de casa.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Rodó.
1: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 34 i 49 anys a l'Aldea amb més de 600 samarretes esportives presumptament falsificades. El cos policial va intervenir 646 samarretes esportives de diferents equips i models que presentaven indicis de falsificació. Els fets van tenir lloc pels vols de les 5 de la tarda en el marc d'un control de pas a la P7 al terme municipal de l'Aldea. Els agents van inspeccionar un vehicle ocupat per dues persones que presentava una càrrega aparentment considerable a la part posterior i tenia els vidres posteriors enfosquits. I van localitzar 7 sacs de grans dimensions amb nombroses peces de roba. Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga d'Almaraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. Segons han indicat, Almaraz només intenta guanyar temps esperant un canvi de govern a PP i Vox que li doni possibilitat d'accedir a les seves peticions. Un preu fix pel quilowatt, la reducció de la taxa d'Enresa i una disminució de la pressió fiscal. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb quatre propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb Un Déu Salvatge de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa i Ma Sogra és Increïble del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb Una Hora de Felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi Caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres dia 28.
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio, Repsol t'ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 38, 39 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
6: La millor música
5: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
3: Caneló de tàrtar de tonyina roja amb soia. Carpaccio de vaca wagyu cimental amb escuma d'albergínia. Pop a la brasa amb sal maldon i allioli. Daus de bacallà arrebossat amb panko. I hamburguesa de wagyu cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Pagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure. La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16. Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, la màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Bufón al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. No et perdis una nit irrepetible. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
0: Imagina Radio.

0: Són les 11. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 34 i 49 anys a l'Aldea amb més de 600 samarretes esportives presumptament falsificades. El cos policial va intervenir 646 samarretes esportives de diferents equips i models que presentaven indicis de falsificació. Els fets van tenir lloc pels vols de les 5 de la tarda en el marc d'un control de pas a la P7 al terme municipal de l'Aldea. Els agents van inspeccionar un vehicle ocupat per dues persones que presentava una càrrega aparentment considerable a la part posterior i tenia els vidres posteriors enfosquits. I van localitzar 7 sacs de grans dimensions amb nombroses peces de roba. Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga del Marat no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. Segons han indicat, Almaraz només intenta guanyar temps esperant un canvi de govern a PP i Vox que li doni possibilitat d'accedir a les seves peticions. Un preu fix pel quilowatt, la reducció de la taxa d'Enresa i una disminució de la pressió fiscal. El Perelló acollirà la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb 4 propostes de teatre amateur. La programació començarà el dissabte 29 d'agost amb els llogaters de la Lili, de Delta Teatre de Deltebre, i continuarà amb Un Déu Salvatge, de l'Associació Cultural La Farsa de Gandesa, i Ma Sogra és Increïble, del grup de teatre Gresol d'Alcanar. La mostra es tancarà amb Una Hora de Felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi Caben, que oferirà 3 funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació de l'agost serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades es podran adquirir anticipadament a partir del divendres, dia 28. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 38, 39 i 40 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
2: Imagina Radio.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessó, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessó a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessó.com. Autoescoles Montessó. La teva seguretat és la nostra prioritat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
3: concert de Diez.
5: Ja ens van passar el concert plural.
4: Divendres 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte 12 de setembre,
3: Ginestar.
4: Escobatega.
3: Escobatega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
7: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
6: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
7: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. Renfe admet que no tenia més trens per al dia de l'eclipsi i que van fer tots els esforços per reforçar les línies R15 i R16. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha afirmat que van passar de 1.000 a 1.600 places en el cas de la R15, un 60% més, i de 1.800 a 3.600 places pel que fa a la R16. Tot i això, ha demanat disculpes a tots aquells viatgers que tenien previst viatjar cap a la zona del sud de Catalunya i que no ho van poder fer. Segons ha insistit, malauradament, no hi ha més material ni més trens per poder posar més places perquè no es pot deixar de donar servei a la resta de viatgers del territori. Amposta fa un nou pas per incorporar el grau en odontologia a la seva oferta universitària. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient per licitar la concessió de l'edifici universitari que preveu una inversió de més d'un milió d'euros per ampliar i adaptar l'equipament als nous estudis. La concessió establirà un cànon anual d'uns 71.000 euros que es compensarà amb aquesta inversió durant els primers 20 anys. L'expedient ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra, l'abstenció de Junts i els regidors no adscrits i el vot contrari de Som Amposta. Si el calendari es compleix, els nous estudis podrien estar disponibles durant els pròxims cursos, convertint Amposta en l'únic municipi de Tarragona amb el grau d'odontologia. Les gimcanes Missió Igualtat apropen la diversitat i la igualtat a 150 infants de la Ribera d'Ebre. Durant la programació dels casals infantils municipals, els participants han reflexionat sobre els rols i estereotips de gènere, la diversitat familiar i la construcció d'una identitat lliure de prejudicis. Les activitats han combinat proves físiques, intel·lectuals i artístiques amb jocs i dinàmiques cooperatives. Com a cloenda, els infants han creat un mural amb el lema «La diversitat és riquesa» que s'ha lliurat als ajuntaments participants per exposar-lo als seus municipis. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia, 38 a Corbera d'Ebre, 39 a Benifallet i 40 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeu i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Misión.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.
7: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moderogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Soc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

0: Es la una. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. Renfe admet que no tenia més trens per al dia de l'eclipsi i que van fer tots els esforços per reforçar les línies R15 i R16. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha afirmat que van passar de 1.000 a 1.600 places en el cas de la R15, un 60% més, i de 1.800 a 3.600 places pel que fa a la R16. Tot i això, ha demanat disculpes a tots aquells viatgers que tenien previst viatjar cap a la zona del sud de Catalunya i que no ho van poder fer. Segons ha insistit, malauradament, no hi ha més material ni més trens per poder posar més places perquè no es pot deixar de donar servei a la resta de viatgers del territori. Amposta fa un nou pas per incorporar el grau en odontologia a la seva oferta universitària. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient per licitar la concessió de l'edifici universitari que preveu una inversió de més d'un milió d'euros per ampliar i adaptar l'equipament als nous estudis. La concessió establirà un cànon anual d'uns 71.000 euros que es compensarà amb aquesta inversió durant els primers 20 anys. L'expedient ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra, l'abstenció de Junts i els regidors no adscrits i el vot contrari de Som Amposta. Si el calendari es compleix, els nous estudis podrien estar disponibles durant els pròxims cursos, convertint Amposta en l'únic municipi de Tarragona amb el grau d'odontologia. Les gimcanes Missió Igualtat apropen la diversitat i la igualtat a 150 infants de la Ribera d'Ebre. Durant la programació dels casals infantils municipals, els participants han reflexionat sobre els rols i estereotips de gènere, la diversitat familiar i la construcció d'una identitat lliure de prejudicis. Les activitats han combinat proves físiques, intel·lectuals i artístiques amb jocs i dinàmiques cooperatives. Com a cloenda, els infants han creat un mural amb el lema «La diversitat és riquesa» que s'ha lliurat als ajuntaments participants per exposar-lo als seus municipis. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia, 38 a Corbera d'Ebre, 39 a Benifallet i 40 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Vols un polo?
5: Esclar, de maluixa.
4: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
5: Ah, aquest sí que m'agrada.
4: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
6: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
7: Imagina Ràdio.
8: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
7: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
9: La millor música.
7: Per sentir

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Un accident a l'AP7 a l'Ampolla va provocar ahir dilluns 8 quilòmetres de retencions en sentit sud i 3 en sentit nord. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident es va produir al punt quilomètric 307,2 de l'autopista en sentit sud i s'hi van veure implicats dos turismes i una moto on tots els ocupants van sortir il·lesos. Al lloc s'hi van desplaçar dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques i dels Mossos d'Esquadra i l'accident va obligar a tallar un carril a l'Ampolla en sentit sud. Freginals projecta una planta solar fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a la coberta de la pista poliesportiva. El projecte, amb una inversió de més de 47.000 euros, preveu instal·lar 30 kW de potència per generar energia neta, aprofitant un equipament municipal. El 98% de la inversió estarà subvencionada pel programa Impuls d'IPTA, mentre que l'Ajuntament n'assumirà només el 2%. L'actuació permetrà avançar en l'ús d'energies renovables, reduir emissions i augmentar l'autonomia energètica del municipi. Les festes de Cap Roig protagonitzen la programació setmanal de l'Ampolla. L'agenda començarà demà dimecres amb el concert dels Piccoli, Cantori di San Francesco i continuarà dijous amb dues sessions d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. A partir del divendres, el protagonisme serà per a les festes de Cap Roig, amb zumba, food trucks, música i el concert de Miquel Rullo. Dissabte hi haurà activitats familiars, torneig de petanca, habaneres, focs d'artifici i una nova edició del Mercat d'Artesania. Finalment, les festes acabaran diumenge amb una festa infantil a càrrec del Mag Sebas. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia, 38 a Corbera d'Ebre, 39 a Benifallet i 40 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Fins al 12 de setembre,
5: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
4: concert de Diez.
6: Ja ens van passar el concert plural.
5: Divendres 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuny.
5: Dissabte 12 de setembre,
4: Ginestar.
6: Quan no tens res,
5: Escobatega.
4: Escobatega.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Un accident a l'AP7 a l'Ampolla va provocar ahir dilluns 8 quilòmetres de retencions en sentit sud i 3 en sentit nord. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident es va produir al punt quilomètric 307,2 de l'autopista en sentit sud i s'hi van veure implicats dos turismes i una moto on tots els ocupants van sortir il·lesos. Al lloc s'hi van desplaçar dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques i dels Mossos d'Esquadra i l'accident va obligar a tallar un carril a l'Ampolla en sentit sud. Freginals projecta una planta solar fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a la coberta de la pista poliesportiva. El projecte, amb una inversió de més de 47.000 euros, preveu instal·lar 30 kW de potència per generar energia neta aprofitant un equipament municipal. El 98% de la inversió estarà subvencionada pel programa Impuls d'IPTA, mentre que l'Ajuntament n'assumirà només el 2%. L'actuació permetrà avançar en l'ús d'energies renovables, reduir emissions i augmentar l'autonomia energètica del municipi. Les festes de Cap Roig protagonitzen la programació setmanal de l'Ampolla. L'agenda començarà demà dimecres amb el concert dels Piccoli Cantori di San Francesco i continuarà dijous amb dues sessions d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. A partir del divendres, el protagonisme serà per a les festes de Cap Roig, amb zumba, food trucks, música i el concert de Miquel Rullo. Dissabte hi haurà activitats familiars, torneig de petanca, habaneres, focs d'artifici i una nova edició del Mercat d'Artesania. Finalment, les festes acabaran diumenge amb una festa infantil a càrrec del Mag Sebas. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia, 38 a Corbera d'Ebre, 39 a Benifallet i 40 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Lord de Cruells de Roquetes es converteix en Lord de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, La màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Buforn al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'oficina d'atenció al ciutadà i a turismetivissa.com. No et perdis una nit irrepetible. Aquest agost, viu les nits a la Baranova a Tivissa. Organitza l'Ajuntament de Tivissa.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Renfe admet que no tenia més trens per al dia de l'eclipsi i que van fer tots els esforços per reforçar les línies R15 i R16. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha afirmat que van passar de 1.000 a 1.600 places en el cas de la R15, un 60% més, i de 1.800 a 3.600 places pel que fa a la R16. Tot i això, ha demanat disculpes a tots aquells viatgers que tenien previst viatjar cap a la zona del sud de Catalunya i que no ho van poder fer. Segons ha insistit, malauradament, no hi ha més material ni més trens per poder posar més places perquè no es pot deixar de donar servei a la resta de viatgers del territori. Amposta fa un nou pas per incorporar el grau en odontologia a la seva oferta universitària. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient per licitar la concessió de l'edifici universitari, que preveu una inversió de més d'un milió d'euros per ampliar i adaptar l'equipament als nous estudis. La concessió establirà un cànon anual d'uns 71.000 euros que es compensarà amb aquesta inversió durant els primers 20 anys. L'expedient ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra, l'abstenció de Junts i els regidors no adscrits i el vot contrari de Som Amposta. Si el calendari es compleix, els nous estudis podrien estar disponibles durant els pròxims cursos, convertint Amposta en l'únic municipi de Tarragona amb el grau d'odontologia. Les gimcanes Missió Igualtat apropen la diversitat i la igualtat a 150 infants de la Ribera d'Ebre. Durant la programació dels casals infantils municipals, els participants han reflexionat sobre els rols i estereotips de gènere, la diversitat familiar i la construcció d'una identitat lliure de prejudicis. Les activitats han combinat proves físiques, intel·lectuals i artístiques amb jocs i dinàmiques cooperatives. Com a cloenda, els infants han creat un mural amb el lema «La diversitat és riquesa» que s'ha lliurat als ajuntaments participants per exposar-lo als seus municipis. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia, 38 a Corbera d'Ebre, 39 a Benifallet i 40 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
3: La millor música
2: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols un polo?
2: Esclar, de maluixa.
1: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
2: Ah, aquest sí que m'agrada.
1: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
3: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic, igual com pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, tardeo i baldenada popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: Hoy el viento sopla más de lo normal.
2: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
2: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
2: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadiodelta.com.
7: Fins al 12 de setembre,
8: sisena edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
7: concert de Diez.
9: Ja ens van passar el concert plural.
8: Divendres 11 de setembre,
7: actuació del Trio Fortuny.
8: Dissabte 12 de setembre,
7: Ginestar.
9: Quan no tens res,
8: Escobatega.
7: Escobatega.
8: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Renfe admet que no tenia més trens per al dia de l'eclipsi i que van fer tots els esforços per reforçar les línies R15 i R16. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha afirmat que van passar de 1.000 a 1.600 places en el cas de la R15, un 60% més, i de 1.800 a 3.600 places pel que fa a la R16. Tot i això, ha demanat disculpes a tots aquells viatgers que tenien previst viatjar cap a la zona del sud de Catalunya i que no ho van poder fer. Segons ha insistit, malauradament, no hi ha més material ni més trens per poder posar més places perquè no es pot deixar de donar servei a la resta de viatgers del territori. Amposta fa un nou pas per incorporar el grau en odontologia a la seva oferta universitària. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient per licitar la concessió de l'edifici universitari que preveu una inversió de més d'un milió d'euros per ampliar i adaptar l'equipament als nous estudis. La concessió establirà un cànon anual d'uns 71.000 euros que es compensarà amb aquesta inversió durant els primers 20 anys. L'expedient ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra, l'abstenció de Junts i els regidors no adscrits i el vot contrari de Som Amposta. Si el calendari es compleix, els nous estudis podrien estar disponibles durant els pròxims cursos, convertint Amposta en l'únic municipi de Tarragona amb el grau d'odontologia. Les gimcanes Missió Igualtat apropen la diversitat i la igualtat a 150 infants de la Ribera d'Ebre. Durant la programació dels casals infantils municipals, els participants han reflexionat sobre els rols i estereotips de gènere, la diversitat familiar i la construcció d'una identitat lliure de prejudicis. Les activitats han combinat proves físiques, intel·lectuals i artístiques amb jocs i dinàmiques cooperatives. Com a cloenda, els infants han creat un mural amb el lema «La diversitat és riquesa» que s'ha lliurat als ajuntaments participants per exposar-lo als seus municipis. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 21 i 24 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Sénia, 38 a Corbera d'Ebre, 39 a Benifallet i 40 graus a la Torre de l'Espanyol. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir.

0: percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
1: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 polzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Aquest cap de setmana vine a la 11a Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
5: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
6: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Un accident a l'AP7 a l'Ampolla va provocar ahir dilluns 8 quilòmetres de retencions en sentit sud i 3 en sentit nord. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident es va produir al punt quilomètric 307,2 de l'autopista en sentit sud i s'hi van veure implicats dos turismes i una moto on tots els ocupants van sortir il·lesos. Al lloc s'hi van desplaçar dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques i dels Mossos d'Esquadra i l'accident va obligar a tallar un carril a l'Ampolla en sentit sud. Freginals projecta una planta solar fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a la coberta de la pista poliesportiva. El projecte, amb una inversió de més de 47.000 euros, preveu instal·lar 30 kW de potència per generar energia neta aprofitant un equipament municipal. El 98% de la inversió estarà subvencionada pel programa Impuls d'IPTA, mentre que l'Ajuntament n'assumirà només el 2%. L'actuació permetrà avançar en l'ús d'energies renovables, reduir emissions i augmentar l'autonomia energètica del municipi. Les festes de Cap Roig protagonitzen la programació setmanal de l'Ampolla. L'agenda començarà demà dimecres amb el concert dels Piccoli, Cantori di San Francesco i continuarà dijous amb dues sessions d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. A partir del divendres, el protagonisme serà per a les festes de Cap Roig, amb zumba, food trucks, música i el concert de Miquel Rullo. Dissabte hi haurà activitats familiars, torneig de petanca, habaneres, focs d'artifici i una nova edició del Mercat d'Artesania. Finalment, les festes acabaran diumenge amb una festa infantil a càrrec del Mag Sebas. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tot el dia i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres també dominarà l'ambient assolellat durant el matí i a partir de migdia creixeran les nuvolades arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament, superant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escobatega. Dissabte 22 d'agost,
1: concert de Diez.
3: Ja ens van passar el concert plural.
2: Divendres 11 de setembre,
1: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte 12 de setembre,
1: Ginestar.
3: Quan no tens res.
2: Escobatega.
1: Escobatega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: L'Hort de Cruells de Roquetes es converteix en l'Hort de la Música amb la 33a edició de Tradicionarius. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i José Ret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico El Celio, el noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Casellas. 33a edició del Tradicionarius. Entrada lliure.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Un accident a l'AP7 a l'Ampolla va provocar ahir dilluns 8 quilòmetres de retencions en sentit sud i 3 en sentit nord. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident es va produir al punt quilomètric 307,2 de l'autopista en sentit sud i s'hi van veure implicats dos turismes i una moto on tots els ocupants van sortir il·lesos. Al lloc s'hi van desplaçar dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques i dels Mossos d'Esquadra i l'accident va obligar a tallar un carril a l'Ampolla en sentit sud. Freginals projecta una planta solar fotovoltaica per autoconsum col·lectiu a la coberta de la pista poliesportiva. El projecte, amb una inversió de més de 47.000 euros, preveu instal·lar 30 kW de potència per generar energia neta, aprofitant un equipament municipal. El 98% de la inversió estarà subvencionada pel programa Impuls d'IPTA, mentre que l'Ajuntament n'assumirà només el 2%. L'actuació permetrà avançar en l'ús d'energies renovables, reduir emissions i augmentar l'autonomia energètica del municipi. Les festes de Cap Roig protagonitzen la programació setmanal de l'Ampolla. L'agenda començarà demà dimecres amb el concert dels Piccoli Cantori di San Francesco i continuarà dijous amb dues sessions d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. A partir del divendres, el protagonisme serà per a les festes de Cap Roig, amb zumba, food trucks, música i el concert de Miquel Rullo. Dissabte hi haurà activitats familiars, torneig de petanca, habaneres, focs d'artifici i una nova edició del Mercat d'Artesania. Finalment, les festes acabaran diumenge amb una festa infantil a càrrec del Mag Sebas. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tot el dia i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres també dominarà l'ambient assolellat durant el matí i a partir de migdia creixeran les nuvolades arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament, superant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
7: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
6: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
7: Tot el que imagines al millor preu.
6: Vic Magmajor.
7: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
8: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
9: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
10: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Viu les nits a la Baranova a Tivissa. Dissabte, 22 d'agost, La màgia de l'òpera. Una vetllada única conduïda pel periodista i divulgador Marcel Gorgori amb Marta Mateu soprano, Pau Armengol baríton i Josep Buforn al piano. Entrades de 15 i 25 euros a l'oficina d'atenció al

Lord Cruells de Roquetes es converteix en Lord de la Música amb la 33a edició de Tradicionarios. Divendres 21 a partir de les 7 de la tarda, taller de cant a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. A les 10 de la nit, concert del grup Silvestres de les Terres de Ponent. Dissabte 22, Fira Artesana i les actuacions de Pitxorines, l'orquestrina Tramavall i Joseret i la seva rondalla. A les 9 de la nit, presentació del nou vinil Jota per Cobla de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats de la Cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles. 33a edició del Tradicionarios. Entrada lliure.

0: els números 1 d'ahir i d'avui.
1: Les promeses de mi amor seran contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 34 i 49 anys a l'Aldea amb més de 600 samarretes esportives presumptament falsificades. El cos policial va intervenir 646 samarretes esportives de diferents equips i models que presentaven indicis de falsificació. Els fets van tenir lloc pels vols de les 5 de la tarda en el marc d'un control de pas a la P7 al terme municipal de l'Aldea. Els agents van inspeccionar un vehicle ocupat per dues persones que presentava una càrrega aparentment considerable a la part posterior i tenia els vidres posteriors enfosquits. I van localitzar 7 sacs de grans dimensions amb nombroses peces de roba. Amposta fa un nou pas per incorporar el grau en odontologia a la seva oferta universitària. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient per licitar la concessió de l'edifici universitari que preveu una inversió de més d'un milió d'euros per ampliar i adaptar l'equipament als nous estudis. La concessió establirà un cànon anual d'uns 71.000 euros que es compensarà amb aquesta inversió durant els primers 20 anys. L'expedient ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra, l'abstenció de Junts i els regidors no adscrits i el vot contrari de Som Amposta. Si el calendari es compleix, els nous estudis podrien estar disponibles durant els pròxims cursos, convertint Amposta en l'únic municipi de Tarragona amb el grau d'odontologia. Les festes de Cap Roig protagonitzen la programació setmanal de l'Ampolla. L'agenda començarà demà dimecres amb el concert dels Piccoli Cantori di San Francesco i continuarà dijous amb dues sessions d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. A partir del divendres, el protagonisme serà per a les festes de Cap Roig amb zumba, food trucks, música i el concert de Miquel Rullo. Dissabte hi haurà activitats familiars, torneigs de petanca, habaneres, focs d'artifici i una nova edició del Mercat d'Artesania. Finalment, les festes acabaran diumenge amb una festa infantil a càrrec del Mag Sebas. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tot el dia i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres, també dominarà l'ambient assolellat durant el matí i a partir de migdia creixeran les nuvolades arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament, superant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aquestes festes de la Cinta, vine a cremar energia de veritat. Del 26 d'agost al 5 de setembre, segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center, Tortosa. Categories masculines i femenines, premis en metàl·lic i welcome pack amb samarreta. Inscripcions al 646 79 72 38 o a la carretera simpàtica 89, Tortosa. I dijous 3 de setembre, Tardeo i Baldanada Popular. Segon gran eslam la Cinta 2026 a Smashport Center.
5: A l'estiu és moment d'aprofitar el temps. Capbussar-se a la piscina, xalar a les festes majors i anar a Autoescoles Montessor, inscriure't, estudiar online i aprofitar l'estiu per a presentar-te a l'examen teòric a finals d'agost. Informa't a Autoescoles Montessor a Amposta o a Tortosa, a Remolins o Ferreries. També al lloc web autoescolesmontessor.com. Autoescoles Montessor. La teva seguretat és la nostra prioritat.
6: You don't have to be beautiful to turn.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana vine a la 11a festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Demostracions d'artesania, música de carrer, actuacions, visites guiades a la cooperativa Caterra, tallers, concurs tradicional de plegar i pelar ametlles, exposicions, activitats infantils i el dinar popular. Es recomana reserva prèvia. Venda de tiquets al 977-439-754, festaametllapoblemassaluca.cat i el mateix dia de la festa. Festa de l'Ametlla de la Pobla de Massaluca. Una jornada per gaudir en família. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Diputació de Tarragona.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zona reservada.

0: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
1: Imagina Radio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 34 i 49 anys a l'Aldea amb més de 600 samarretes esportives presumptament falsificades. El cos policial va intervenir 646 samarretes esportives de diferents equips i models que presentaven indicis de falsificació. Els fets van tenir lloc pels vols de les 5 de la tarda en el marc d'un control de pas a la P7 al terme municipal de l'Aldea. Els agents van inspeccionar un vehicle ocupat per dues persones que presentava una càrrega aparentment considerable a la part posterior i tenia els vidres posteriors enfosquits. I van localitzar 7 sacs de grans dimensions amb nombroses peces de roba. Amposta fa un nou pas per incorporar el grau en odontologia a la seva oferta universitària. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient per licitar la concessió de l'edifici universitari que preveu una inversió de més d'un milió d'euros per ampliar i adaptar l'equipament als nous estudis. La concessió establirà un cànon anual d'uns 71.000 euros que es compensarà amb aquesta inversió durant els primers 20 anys. L'expedient ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra, l'abstenció de Junts i els regidors no adscrits i el vot contrari de Som Amposta. Si el calendari es compleix, els nous estudis podrien estar disponibles durant els pròxims cursos, convertint Amposta en l'únic municipi de Tarragona amb el grau d'odontologia. Les festes de Cap Roig protagonitzen la programació setmanal de l'Ampolla. L'agenda començarà demà dimecres amb el concert dels Piccoli Cantori di San Francesco i continuarà dijous amb dues sessions d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. A partir del divendres, el protagonisme serà per a les festes de Cap Roig amb zumba, food trucks, música i el concert de Miquel Rullo. Dissabte hi haurà activitats familiars, torneig de petanca, habaneres, focs d'artifici i una nova edició del Mercat d'Artesania. Finalment, les festes acabaran diumenge amb una festa infantil a càrrec del Mag Sebas. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tot el dia i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres, també dominarà l'ambient assolellat durant el matí i a partir de migdia creixeran les nuvolades arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament, superant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio. Imagina.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 34 i 49 anys a l'Aldea amb més de 600 samarretes esportives presumptament falsificades. El cos policial va intervenir 646 samarretes esportives de diferents equips i models que presentaven indicis de falsificació. Els fets van tenir lloc pels vols de les 5 de la tarda en el marc d'un control de pas a la P7 al terme municipal de l'Aldea. Els agents van inspeccionar un vehicle ocupat per dues persones que presentava una càrrega aparentment considerable a la part posterior i tenia els vidres posteriors enfosquits. I van localitzar 7 sacs de grans dimensions amb nombroses peces de roba. Amposta fa un nou pas per incorporar el grau en odontologia a la seva oferta universitària. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient per licitar la concessió de l'edifici universitari que preveu una inversió de més d'un milió d'euros per ampliar i adaptar l'equipament als nous estudis. La concessió establirà un cànon anual d'uns 71.000 euros que es compensarà amb aquesta inversió durant els primers 20 anys. L'expedient ha tirat endavant amb el suport d'Esquerra, l'abstenció de Junts i els regidors no adscrits i el vot contrari de Som Amposta. Si el calendari es compleix, els nous estudis podrien estar disponibles durant els pròxims cursos, convertint Amposta en l'únic municipi de Tarragona amb el grau d'odontologia. Les festes de Cap Roig protagonitzen la programació setmanal de l'Ampolla. L'agenda començarà demà dimecres amb el concert dels Piccoli, Cantori di San Francesco i continuarà dijous amb dues sessions d'esnorkel guiat a la platja dels Capellans. A partir del divendres, el protagonisme serà per a les festes de Cap Roig amb zumba, food trucks, música i el concert de Miquel Rullo. Dissabte hi haurà activitats familiars, torneigs de petanca, habaneres, focs d'artifici i una nova edició del Mercat d'Artesania. Finalment, les festes acabaran diumenge amb una festa infantil a càrrec del Mag Sebas. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel assolellat durant tot el dia i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dimecres, també dominarà l'ambient assolellat durant el matí i a partir de migdia creixeran les nuvolades arreu del territori. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament, superant els 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

Imagina Radio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir